A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.
1: Sia! Uniendo poder.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la mitjana.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

Desconecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: en serio.
1: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més

Latines. Música. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

a l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre per vacances. I don't know if I can stand it.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: I portem més enllà dels èxits. Tina Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. El 112 va rebre 505 trucades relacionades amb l'episodi fins a les 9 del vespre i a Ponent la pedregada va afectar també a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar un veí atrapat dins del seu vehicle. L'episodi també va provocar interrupcions ferroviàries i el tall de l'A7 entre Vilaseca i Reus, que ja s'han restablert. Pel que fa a la mobilitat en aquests moments, tret de les afectacions que dèiem per les pluges, en aquests moments una avaria a la 2 Esparreguera en sentit Lleida deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable entre Riells i Viabrea Breda i Massanet-Massanes, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. El vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que l'executiu declararà la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres.
2: Esto, como saben, es una solicitud que ya ha hecho el presidente y ha hecho también la ciudad de Ceuta. Y en esta fase, donde, como he dicho hace un momento, no solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso, es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes.
1: Cuerpo també ha augmentat fins a més de 2.900 la xifra de menors d'edat migrants que la Policia Nacional ha registrat a Ceuta. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també la passatgera d'una motocicleta també moria en un accident a la C-260 a Castelló d'Empúries en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb alguns núvols baixos a la Costa Brava i a la Catalunya central.
0: Notícies en xarxa.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safan, carrers Xurruca, Trabal i Emsal Clavé. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'en Gil i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials. Antena Caro,

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per ara a les 9 el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 490 serveis relacionats amb les pluges. A Ponent, la pedregada també va afectar diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya al Vendrell. La pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, una variant, la 2 Esparreguera, sentit Lleida, deixa un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massaret-Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro pel vol de les 11 del matí a Barcelona. La víctima va patir talls al coll i a l'esquena i va ser traslladada posteriorment a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després el presumpte agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. Segons fonts policials, els dos homes no es coneixien. I el conductor d'un vehicle mort en una sortida de via, la C-58, a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també, la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també per una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb alguns núvols, ara al matí a la Costa Brava i a la Catalunya Central, i núvols d'evolució de cara a la tarda al Pirineu sense pluja.
0: Notícies en xarxa.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Antena Caro,

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat fa una estona arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i afectacions al trànsit i també al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. A Ponent, la pedregada va afectar també diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, a la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants. A banda, també una avaria a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massana, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro de Barcelona pels vols de les 11 del matí. La víctima va patir talls al coll i també a l'esquena i va ser traslladada a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després la presumpta agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. I el conductor d'un vehicle mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents, 33 de les quals eren motoristes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safan, carrers Xurruca, Trabal i Emsal Clavé. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'en Gil i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Antena Caro, tota la música.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Antena Caro, a l'estiu estem oberts per vacances.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades i, de fet, avui ja recupera progressivament la normalitat. Les principals afectacions s'han concentrat a la part baixa, al Serrallo, les zones de platja, la Mora i també diversos polígons i urbanitzacions de Llevant. Els serveis municipals han treballat durant tota la nit per tal de retirar arbres i també netejar embornals. Encara hi ha veïns sense llum a Monars, l'Escorpí i Rodolat del Moro i quatre línies d'autobús mantenen encara afectacions. Pel que fa a Ponent, la pedregada també va afectar a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria, encara ara a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11. I el dispositiu de seguretat del Parc de les Vies de Lleida es mantindrà de forma preventiva. Així s'ha acordat en una reunió que ha mantingut l'alcalde, Félix Larrosa, la tinenta d'alcaldia, Cristina Morón, i els comandaments de la Guàrdia Urbana i Mossos per tal de fer balanç de l'operatiu conjunt implementat ara fa una setmana després dels aldarulls que s'havien produït el cap de setmana del 15 d'agost. Tot i que no s'han produït nous incidents, els cossos de seguretat seguiran controlant la zona durant uns dies més. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb la presència d'alguns núvols a la Costa Brava i a la Catalunya central. Notícies en...

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials. A l'estiu, desconnecta. Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Antina Caro, benvinguts a la música.
2: De respetar ese sentimiento

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb les pluges arreu del territori. Junts i Comuns demanen, de fet, explicacions al govern per la no activació de l'alerta pels aiguats al Tarragonès, al Baix Penedès i al Baix Camp. Tots dos grups han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Els comuns volen saber per què no es va enviar l'alerta a la població afectada, mentre Junts acusa el govern de mala gestió i de no tenir un procediment clar per activar el sistema S-Alert. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert. També un altre accident a l'A2 a Sant Joan d'Espí deixa l'enllaç a la C245 tallat. A la C14, un altre accident a Ciutadilla deixa un carril tallat i, a banda, la volcada d'un camió carregat de porcs a la C25 a Riudellots de la Selva deixa també animals a la via i provoca circulació intensa. A banda, la ronda de dalt recupera també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre el IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massamet Massanes, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11. I els Mossos d'Esquadra han detingut una persona vinculada amb la mort violenta d'un home en una baralla grupal la matinada del diumenge a la Ràpita. Es tracta d'un home de 34 anys i que aquest dilluns es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que avui passi a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. La divisió d'investigació criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre té una investigació oberta que està sota secret d'actuacions. I els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar han tallat aquest matí la Nacional 2 per reclamar millores salarials i laborals. Una quarantena d'empleats han ocupat el carril en sentit Girona i la policia local ha hagut d'habilitar pas alternatiu. Els treballadors denuncien que fa 2 anys que esperen una millora salarial, l'increment dels complements i 2 dies lliures més a l'any. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safan, carrers Xurruca, Trabal i Emsel Claver. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'Engin i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb les pluges arreu del territori. El Segrià hauria deixat poca afectació als cultius. Segons les primeres comprovacions sobre el terreny, la fruita de pinyol ja està pràcticament collida i la pera ho està en un 70%. Tarragona, la més afectada pels aiguats, ja recupera també progressivament. Les principals afectacions s'han concentrat a la part baixa, el Serrallo, les zones de platja, la Mora i també diversos polígons i urbanitzacions de Llevant. Els serveis municipals han treballat durant tota la nit per tal de retirar arbres i netejar embornals i encara hi ha veïns sense llums a Monars, l'Escorpí i Rodolat del Moro i també quatre línies d'autobús mantenen encara afectacions. I en aquest sentit, Junts i Comuns demanen explicacions al govern per la no activació de l'alerta pels aiguats al Tarragonès, al Baix Penedès i al Baix Camp. Tots dos grups han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Els comuns volen saber per què no es va enviar l'alerta a la població afectada, mentre Junts acusa el govern de mala gestió i de no tenir un procediment clar per activar el sistema S-Alert. I pel que fa a la mobilitat, a hores d'ara un accident a la 2 a Riudellots de la Selva deixa la sortida a Riudellots tallada. També un altre accident a la C25, al mateix municipi, a Riudellots de la Selva, deixa desviaments de trànsit senyalitzats i també un altre accident, en aquest cas a la C14, a Ciutadilla, direcció Montblanc, deixa un altre carril tallat. A banda, la Ronda de Dalt també ha recuperat avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de l'obertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. I els Mossos han detingut el conductor de la moto implicat en l'accident mortal d'una jove de 22 anys aquest dilluns a Castelló d'Empúries. L'home de 33 anys ha estat arrestat aquesta matinada després de sortir de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on havia ingressat per les ferides de l'accident. El sinistre es va produir quan el motorista, que portava la noia de paquet, va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava en direcció Figueres. La investigació apunta a una imprudència del conductor que passarà ara a disposició judicial. I també els Mossos han detingut una altra persona vinculada amb la mort violenta d'un home en una baralla grupal la matinada del diumenge a la Ràpita. Es tracta d'un home de 34 anys i que aquest dilluns es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que avui passi també a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre té ara oberta una investigació per tal d'esbrinar la causa dels fets.
0: Notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.

0: La demarcació de Tarragona gaudirà del millor ciclisme mundial amb la cinquena etapa de la Vuelta entre Falset i Roquetes. Aquest 26 d'agost, ciclistes de primer nivell, com Pogacar, Roglic i Van Aert, recorreran 173,4 quilòmetres de la Costa Daurada a les Terres de l'Ebre. Una nova cita de ciclisme de primer nivell que tindrà lloc enguany a la demarcació de Tarragona. Serà aquest dimecres 26 d'agost quan la cinquena etapa de la Vuelta connecti la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. L'etapa permetrà mostrar al món la diversitat, la riquesa paisatgística i el potencial turístic del conjunt de la demarcació. El recorregut de 173,4 quilòmetres començarà a Falset i recorrerà Marçà, Capçanes, Els Guiamets, Móra la Nova, Ginestà, El Perelló, l'Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta, Tortosa, Tivenys, el Coll de Som, Benifallet, l'Alt de Paüls, Xerta i Roquetes, on estarà situada la línia d'arribada. Es tracta d'un recorregut especialment atractiu perquè en una mateixa jornada permetrà gaudir d'alguns dels paisatges més singulars i espectaculars de la demarcació. Des dels paisatges de Vinya del Priorat, l'etapa avançarà cap a les Terres de l'Ebre i s'endinsarà al Delta de l'Ebre, un dels espais naturals més singulars i reconeguts de Catalunya. Resseguirà el riu Ebre i arribarà a un dels punts culminants de la jornada, l'ascens a l'Alt de Paüls, un port de tercera categoria de 3,5 quilòmetres amb un pendent mitjà del 7,1%, que pot ser un dels punts decisius de l'etapa, per encarar els darrers quilòmetres fins a Roquetes, on l'etapa finalitzarà. La Vuelta, que enguany ha sortit des de Mònaco i finalitzarà a Granada, se situa com una de les proves ciclistes internacionals més rellevants. En aquest sentit, diversos ciclistes de primer ordre disputaran la prova, com Tadej Pogacar, flamant guanyador del Tour de França, Primo Roglic i Wout Van Aert, entre molts d'altres. El president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Enric Adell, destaca la importància que té per al territori el pas de la Vuelta i l'oportunitat que representa la seva retransmissió internacional, afirmant que és una oportunitat extraordinària per projectar el nostre territori. Durant unes hores, milions de persones podran descobrir a través de la televisió i dels mitjans de comunicació la diversitat dels nostres paisatges, des del Priorat fins al Delta de l'Ebre i els ports. A més, considera que el ciclisme permet recórrer el territori d'una manera sostenible, posa en valor els nostres recursos naturals i paisatgístics i ajuda a la desestacionalització turística, ja que distribueix els visitants pel territori i en altres mesos més enllà de l'estiu. Els alcaldes dels municipis de sortida i arribada de la cinquena etapa de la Vuelta coincideixen en el retorn que genera una cita esportiva d'aquest calibre. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, considera que el municipi tanca un agost històric. Després de l'eclipse total, on l'Observatori de l'Ebre va ser un dels epicentres del país per veure'l i estudiar-lo, l'arribada de la Vuelta torna a promocionar la ciutat a nivell mundial, ara a través de l'esport d'elit mundial. Per la seva banda, l'alcalde de Falset, Carlos Brull, destaca que per al municipi és un repte i una oportunitat poder acollir una sortida d'un espectacle esportiu d'aquest nivell i assegura que la projecció de Falset i altres municipis va molt més enllà del mateix dia i ajuda a mostrar i a situar el nostre territori. Entre els ciclistes que disputaran la Vuelta 2026, destaquen ciclistes d'alt nivell amb un extens palmarès, fet que demostra l'alt nivell esportiu que viurà la demarcació de Tarragona aquest 26 d'agost. Els noms més destacats són els següents: Tadej Pogacar, actual gran dominador del ciclisme mundial, guanyador del Tour de França i del Giro d'Itàlia, campió del món i vencedor de nombrosos monuments. Primo Roglic, quatre vegades guanyador de la Vuelta, vencedor del Giro d'Itàlia, del Monument Lieja-Bastogne-Lieja i campió olímpic. Wout Van Aert, una de les grans estrelles del ciclisme mundial i guanyador de dos monuments, Milà-San Remo i París-Roubaix. Mats Pedersen, campió del món de carretera i un dels grans especialistes en clàssiques i victòries d'etapa de les grans voltes. Richard Carapaz, guanyador del Giro d'Itàlia i campió olímpic de ruta, a més d'haver pujat al podi del Tour de França i de la Vuelta. João Almeida, un dels grans especialistes actuals en grans voltes, segon classificant de la Vuelta 2025 i tercer del Giro d'Itàlia 2023. Enric Mas, tres vegades segon i una vegada tercer a la Vuelta i un dels grans referents del ciclisme espanyol. I Miquel Landa, doble tercer classificat del Giro d'Itàlia i habitual protagonista de les grans voltes. Finalment, recordar que el perfil del recorregut d'aquesta cinquena etapa el podeu consultar a la pàgina web de la Vuelta.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: Aquest dimecres, tots els amants del ciclisme i l'esport en general tenen una cita a Roquetes per gaudir del final de la cinquena etapa de la Vuelta. Fem a continuació un repàs dels horaris oficials de l'arribada de la cursa a la ciutat. La caravana publicitària té prevista l'arribada a les 4 de la tarda per l'avinguda Port de Caro, carrer Major, carrer Pare Romanyà i avinguda Val de Safan. L'arribada dels ciclistes a meta està prevista per al 5 i quart de la tarda per l'avinguda Port de Caro, carrer Major, carrer Pare Romanyà i avinguda Val de Safan. El parc de la Vuelta es podrà visitar de les 4 i mitja de la tarda a les 8 i mitja a la plaça dels Països Catalans. La cerimònia i podi és prevista per les 5 i mitja a l'avinguda Val de Safan. I els busos i equips a 3 quarts de 6 de la tarda a la urbanització Torre d'en Gil i passeig Manel Cid.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: L'Ajuntament de Roquetes i la policia local han habilitat un dispositiu especial de logística i seguretat que tindrà afectacions en el trànsit i aparcaments per l'arribada de la Vuelta a Roquetes. Aquest dimarts, 25 d'agost, a partir de les 4 de la tarda, hi haurà talla a la circulació del trànsit i prohibició d'aparcament a l'avinguda de la Val de Safan i carrers Xurruca, Trabal i Ansel Clavé, als pàrquings de l'Aqua Roquetes, de l'Observatori de l'Ebre, el pont del Vial Verd, la seu del Parc Natural dels Ports, la zona d'autocaravanes, els dos asfaltats de la urbanització Torre d'en Gil i el de terra del passeig Manel Cid, a l'avinguda del Port de Caro i carrers Major i Pare Romanyà, al pàrquing de terra del carrer Pare Romanyà i tall de circulació de trànsit a excepció de veïnat i prohibició d'aparcament al carrer principal de la urbanització Torre d'en Gil, passeig Manel Cid i carrer de l'1 d'octubre. Els pàrquings alternatius seran els següents: passeig Pare Alberca, al costat del Camp Roquetes, i zona verda de la Vall del Marquès. S'adverteix que els talls comportaran restriccions de mobilitat a la ciutat i que serà necessari anticipar-se en cas de fer ús del vehicle privat. Es recomana al veïnat de la urbanització Els Pilans i la carretera del Regués que faci servir vies alternatives, com ara la Via Verda en sentit a Jesús i camins municipals. S'aconsella al comerç i restauració local fer l'aprovisionament de productes el dia anterior. També hi haurà afectacions a la línia de bus interurbà durant el dimecres 26 d'agost. Les úniques parades en funcionament seran les del carrer Santa Càndia i la rotonda del Camp Roquetes. A més, amb l'arribada de la Vuelta, el centre esportiu Aqua Roquetes estarà tancat durant tota la jornada del 26 d'agost. El final de les restriccions serà el dimecres 26 d'agost a les 8 de la tarda. Respecteu la senyalització i disculpeu les molèsties. Gràcies per la col·laboració.

0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
2: Bon dia, un temps molt més tranquil que no pas ahir a gran part de les Terres de l'Ebre. Sobretot s'acaben aquestes grans pedregades que vam tenir especialment a la Terra Alta i la zona zero de la Ribera d'Ebre, amb aquestes pedres que en el cas de Móra la Nova, Móra d'Ebre, Flix, van passar dels 5-6 centímetres de diàmetre. Aquest temps molt més tranquil avui, com dèiem, molt més obert i només amb núvols prims que s'aniran passejant pel cel, que el deixaran una mica decorat a banda d'un palet de vent de dalt que anirà bufant gran part del dia, sobretot aquest matí i aquest migdia, més intens a la desembocadura de l'Ebre, per tant, tota la banda del delta. Mantindrà una temperatura elevada, de fet, aquesta tarda arran de mar tornarem a passar fàcilment dels 30-32 graus, però amb aquesta humitat baixa, per tant, no hi haurà sensació de xafogó. En qualsevol cas, remarquem, avui el temps ha de ser radicalment tranquil, res a veure amb les fortes tronades d'ahir. N'estem pendents a la xarxa.
3: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Antena Caro

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern defensa no haver activat el Les Alert davant de les pluges dels últims dies perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar fenòmens locals intensos. Ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
2: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
0: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i de pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
0: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. També hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però, com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts 25 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
5: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
0: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de la transformació a l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
5: Ubicada al 22 @Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
0: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
5: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, però com ho ha fet des de la primera edició del curs.
6: Va, se n'ha fet tantes coses. Estimar la música, li procurarà comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
0: En esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol, Joan Barberà.
7: El tècnic vallesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
0: El control de so i d'animal Francesc Ávila, la redacció i coordinació en José Gallardo i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern defensa no haver activat el sistema ES Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè assegura els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació tant amb ajuntaments com amb emergències per tal de gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara ara un pla de xoc per adaptar-se al canvi climàtic tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
5: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
2: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
5: El govern defensa la no activació de les alertes durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols i estan fonamentats per criteris tècnics i recorda també que hi ha altres mecanismes de gestió.
2: Les alertes és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb les alertes. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
5: El canvi climàtic i també el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
0: Són unes explicacions que arriben just l'endemà de la forta pedregada que ha afectat el Tarragonès, el Baix Penedès, el Segrià, diverses comarques catalanes. A Tarragona s'estan refent de les conseqüències d'aquest temporal que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. De fet, és la localitat més afectada. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde, Rubén Viñuales, és partidari de revisar protocols, però també veu complicada la capacitat de les administracions per anticipar-se a episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
8: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
9: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
10: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
8: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
0: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut les últimes hores al pont dels Masos, a Coma-ruga. Allà agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
11: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
12: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el van treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
11: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. habitatges. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
0: De fet, en global, aquest episodi de pluja s'ha tancat amb prop de 900 trucades fetes al telèfon d'emergències, al 112, especialment procedents del Camp de Tarragona i de la pròpia capital, la ciutat de Tarragona. Són unes tempestes que també han afectat diversos municipis del Segrià, amb especial incidència a Almenar, Albatàrrec, Corbins, així com diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada, amb el més cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de guatlla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
14: Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
13: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passant 10 minuts a les dues, obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat autònoma de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
16: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
15: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
17: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
15: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
0: Doncs no deixem aquesta crisi migratòria perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència que estan en el punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
18: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
19: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
20: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa? ¿Ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
18: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Fèlix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
5: La portaveu del govern, Sílvia Panec, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
2: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert. Esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
5: Sobre l'inici del nou curs escolar, Panec ha defensat la feina de la consellera d'Educació que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació a tothom. Panec ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga dels docents.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
5: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
4: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
5: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació Idees M i la Generalitat.
0: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que després de la jubilació del propietari va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
21: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
22: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar a seguir oberta per a la gent del poble o per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
21: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
0: A l'Alt Empordà, Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua per detectar possibles situacions de risc. Empordà Televisió, Jesús Segade.
23: L'Ajuntament de Roses aposta per la tecnologia per reforçar la seguretat a la costa. Aquest estiu, la platja de Santa Margarida compta amb una prova pilot d'intel·ligència artificial dissenyada per detectar riscos d'ofegament a l'aigua i reduir al màxim el temps de resposta. El sistema anomenat LIFE analitza el mar en temps real mitjançant una càmera i alerta immediatament la central de socorrisme si detecta que un banyista té dificultats. Tot plegat sense enregistrar imatges per tal de protegir la privacitat. Escoltem com valora aquesta iniciativa el regidor de Medi Ambient de Roses.
3: I estem contents d'aquesta iniciativa, estem molt contents i tan contents podem acabar estant que si funciona aquesta prova de pilot l'any que ve, i de cara a l'any que ve, de cara a la temporada que ve, ho implementaríem a més platges urbanes del municipi.
23: La tecnologia actuarà com un segon parell d'ulls per als socorristes durant els mesos d'agost i setembre.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà d'aquest dilluns.
5: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de 6 de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys.
0: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
5: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de quatre i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
0: La Ronda de Dalt de Barcelona recupera el carril tallat entre la sortida 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca.
5: El carril estava tallat en tots dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la ronda agafa forma amb la col·locació d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és acabar-ho a finals del 2027.
0: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme i ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i amb la celebració de l'any que du el seu nom en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana a Mataró, Torrent hi està impartint les seves classes com ha fet els últims 28 anys. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
6: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat i això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
7: L'òrgan és un instrument fàcil, però jo crec que ara en pocs anys és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
6: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
7: Massa, no he fet tantes coses. I estimar la música, li procurarà comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
6: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
0: Avui arrenca a Taradell la festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat usonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa que amb 34 anys de tradició, a través del teatre, la música i les danses, les històries i les aventures del bandoler Jaume Masferrer, es manté viva. El 9FM, Judit Lechón.
9: La festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'Agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol.
8: Bon dia, Marta. El tècnic ballesà s'ha presentat aquesta

0: se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
1: Un Pere Milla que es mostra molt feliç i es mostra feliç d'estar al club on volia estar.
0: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí, ja faran 4 anys. Bueno, molt content, no? De defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
1: I a segona divisió hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
2: El Girona va presentar ahir dos jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moomin, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'un milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
1: I en bàsquet, el FIEC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando San Emeterio.
3: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIEC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene una un talento natural, tanto físico como técnico, tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro, y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
4: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb més notícies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
4: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure, per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a la enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores

0: i disminuent després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.
1: La xarxa.
2: No para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre per vacances. Antena Caro.

Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern defensa no haver activat les alertes abans les pluges dels últims dies perquè, diu, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteix que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos, ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
2: Només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no, de si aquest període, si aquest fenomen, perdó, serà llarg o curta en el temps. Diferents paràmetres absolutament tècnics es pren la decisió d'emetre o no. I així ho continuarem fent.
1: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ahir va afectar sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern. També hi ha afectacions al Segrià. I el govern espanyol ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible com a expert en la gestió de crisis migratòries per haver afrontat la situació quan era president del govern canari. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta.
3: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà davant del ple del Congrés per abordar la crisi a Ceuta. Segons ha apuntat la portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar fa 2 anys que reclamen l'ampliació de millores salarials i farts esperant convocar diverses jornades de vaga a les portes de la Festa Major. Avui han tallat la Nacional 2 i s'han manifestat pel centre. El govern els acusa d'haver intentat pressionar amb baixes injustificades fent un abús dels dies d'indisposició. I la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. Ho ha fet amb una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana, per cert, imparteix classes a Mataró com ha fet des de la primera edició d'aquest curs.
0: Notícies en xarxa.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Flash.
1: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: Benvinguts a la ràdio. Okay.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la mitjana.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safan, carrers Xurruca, Trabal i Emsel Claver. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'en Gil i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la mirada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi crema al parc de Collserola, al barri de Canyelles, per sobre de la carretera alta de Roquetes. Segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, el foc s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda d'una zona de matolls i se'n desconeix l'abast, tot i que les flames s'estan estenent ràpidament i estan a tocar d'una línia d'alta tensió i ascendeixen pel turó. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses unitats dels bombers que treballen en l'extinció, sobretot centrats al flanc dret. Hi ha un helicòpter, dos avions i efectius del GRAF. La columna de fum és visible des de diversos punts de la ciutat. I dues de les tres persones ferides per la caiguda d'un mur a Roda de Barà durant l'episodi de pluges torrencials de dissabte a la matinada són amb mort cerebral. Les víctimes són mare i filla. Dues dones, la filla té 18 anys, van quedar ferides en estat crític i greu, respectivament, després que els caigués un mur a sobre al port de Roda de Barà. L'accident va deixar un total de tres persones ferides i les dues dones van ser traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Precisament l'episodi de temps violent d'ahir ha afectat també el Baix Penedès només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions i diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Escoltem l'agent Miguel Ángel Rodríguez del Vendrell.
2: Vam veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle hi havia una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe. Vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
1: I un ciclista mort aquesta tarda en una caiguda a la via, a la C-147, al terme municipal d'Alt Àneu. Els Mossos han rebut l'avís del sinistre a la 1:11. Per causes encara s'investiguen, el ciclista ha caigut a la via i ha mort. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han mort en sinistres de trànsit a les carreteres catalanes des de començaments d'any. I parlem a l'Alt Empordà perquè Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua i és capaç de detectar, en aquest cas, possibles situacions de risc, com ara, per exemple, la indisposició sobtada d'un banyista que normalment genera greus ensurts.
0: Notícies en xarxa.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials. Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida... Seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la mitjana.

a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safan, carrers Xurruca, Trabal i Emsal Clavé. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'en Gil i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
2: Aquí cosita, no?

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

0: No se van.
1: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parc Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.

Estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la mitjana.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els equips d'emergències han desallotjat de forma preventiva una primera línia d'habitatge de Torre Baró per l'incendi a Collserola. Es tracta dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví que fan frontera amb la zona forestal. Protecció Civil ha enviat dos missatges des d'alert per ordenar el confinament dels veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana pel foc, que afecta ara unes 35 hectàrees de terreny forestal del parc. L'incendi se situa a prop del barri de Canyelles, per sobre la carretera alta de Roquetes en direcció a Sant Cugat. Bombers de la Generalitat i de Barcelona hi treballen amb 60 dotacions, 12 de les quals aèries. El foc s'ha declarat passades les 3 de la tarda en una zona de matolls. També s'han tancat les estacions a la línia 11 del metro a Torre Baró i Ciutat Meridiana i a Rodalies a causa del fum. S'ha actuat en la circulació, tallant la circulació de trens a la R4 entre Fabra i Puig i Montcada i Bifurcació. El govern català ha condemnat avui a l'agressió un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana afirma que no s'havia donat cap ordre específica de requisar banderes. Escoltem la portaveu Sílvia Paneque.
2: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert. Esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 22 d'agost al matí un menor de 17 anys al volant d'un cotxe on viatjava per l'AP7 a l'altura de l'Aldea. S'investiga, a més, un suposat delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut el permís. Els agents van arrestar també el seu pare de 58 anys com a presumpte cooperador necessari del mateix delicte per haver-li consentit la conducció. I la Generalitat ha aprovat atorgar el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 dotat amb 80.000 euros al biòleg Josep Canadell. L'investigador ha estat premiat per la seva recerca pionera en la investigació sobre la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen ecosistemes d'intercanvi de carboni a la Terra.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.

0: La demarcació de Tarragona gaudirà del millor ciclisme mundial amb la cinquena etapa de la Vuelta entre Falset i Roquetes. Aquest 26 d'agost, ciclistes de primer nivell, com Pogacar, Roglic i Van Aert, recorreran 173,4 quilòmetres de la Costa Daurada a les Terres de l'Ebre, una nova cita de ciclisme de primer nivell que tindrà lloc enguany a la demarcació de Tarragona. Serà aquest dimecres 26 d'agost quan la cinquena etapa de la Vuelta connecti la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. L'etapa permetrà mostrar al món la diversitat, la riquesa paisatgística i el potencial turístic del conjunt de la demarcació. El recorregut de 173,4 quilòmetres començarà a Falset i recorrerà Marçà, Capçanes, Els Guiamets, Móra la Nova, Ginestà, El Perelló, l'Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta, Tortosa, Tivenys, el Coll de Som, Benifallet, l'Alt de Paüls, Xerta i Roquetes, on estarà situada la línia d'arribada. Es tracta d'un recorregut especialment atractiu perquè en una mateixa jornada permetrà gaudir d'alguns dels paisatges més singulars i espectaculars de la demarcació. Des dels paisatges de Vinya del Priorat, l'etapa avançarà cap a les Terres de l'Ebre i s'endinsarà al Delta de l'Ebre, un dels espais naturals més singulars i reconeguts de Catalunya. Resseguirà el riu Ebre i arribarà a un dels punts culminants de la jornada, l'ascens a l'Alt de Paüls, un port de tercera categoria de 3,5 quilòmetres amb un pendent mitjà del 7,1%, que pot ser un dels punts decisius de l'etapa, per encarar els darrers quilòmetres fins a Roquetes, on l'etapa finalitzarà. La Vuelta, que enguany ha sortit des de Mònaco i finalitzarà a Granada, se situa com una de les proves ciclistes internacionals més rellevants. En aquest sentit, diversos ciclistes de primer ordre disputaran la prova, com Tadej Pogacar, flamant guanyador del Tour de França, Primo Roglic i Wout Van Aert, entre molts d'altres. El president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Enric Adell, destaca la importància que té per al territori el pas de la Vuelta i l'oportunitat que representa la seva retransmissió internacional, afirmant que és una oportunitat extraordinària per projectar el nostre territori. Durant unes hores, milions de persones podran descobrir a través de la televisió i dels mitjans de comunicació la diversitat dels nostres paisatges, des del Priorat fins al Delta de l'Ebre i els ports. A més, considera que el ciclisme permet recórrer el territori d'una manera sostenible, posa en valor els nostres recursos naturals i paisatgístics i ajuda a la desestacionalització turística, ja que distribueix els visitants pel territori i en altres mesos més enllà de l'estiu. Els alcaldes dels municipis de sortida i arribada de la cinquena etapa de la Vuelta coincideixen en el retorn que genera una cita esportiva d'aquest calibre. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, considera que el municipi tanca un agost històric. Després de l'eclipse total, on l'Observatori de l'Ebre va ser un dels epicentres del país per veure'l i estudiar-lo, l'arribada de la Vuelta torna a promocionar la ciutat a nivell mundial, ara a través de l'esport d'elit mundial. Per la seva banda, l'alcalde de Falset, Carlos Brull, destaca que per al municipi és un repte i una oportunitat poder acollir una sortida d'un espectacle esportiu d'aquest nivell i assegura que la projecció de Falset i altres municipis va molt més enllà del mateix dia i ajuda a mostrar i a situar el nostre territori. Entre els ciclistes que disputaran la Vuelta 2026, destaquen ciclistes d'alt nivell amb un extens palmarès, fet que demostra l'alt nivell esportiu que viurà la demarcació de Tarragona aquest 26 d'agost. Els noms més destacats són els següents: Tadej Pogacar, actual gran dominador del ciclisme mundial, guanyador del Tour de França i del Giro d'Itàlia, campió del món i vencedor de nombrosos monuments. Primo Roglic, quatre vegades guanyador de la Vuelta, vencedor del Giro d'Itàlia, del monument Lieja-Bastogne-Lieja i campió olímpic. Wout Van Aert, una de les grans estrelles del ciclisme mundial i guanyador de dos monuments, Milà-San Remo i París-Roubaix. Mats Pedersen, campió del món de carretera i un dels grans especialistes en clàssiques i victòries d'etapa de les grans voltes. Richard Carapaz, guanyador del Giro d'Itàlia i campió olímpic de ruta, a més d'haver pujat al podi del Tour de França i de la Vuelta. Joao Almeida, un dels grans especialistes actuals en grans voltes, segon classificant de la Vuelta 2025 i tercer del Giro d'Itàlia 2023. Enric Mas, tres vegades segon i una vegada tercer a la Vuelta i un dels grans referents del ciclisme espanyol. I Miquel Landa, doble tercer classificat del Giro d'Itàlia i habitual protagonista de les grans voltes. Finalment, recordar que el perfil del recorregut d'aquesta cinquena etapa el podeu consultar a la pàgina web de la Vuelta.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: Aquest dimecres tots els amants del ciclisme i l'esport en general tenen una cita a Roquetes per gaudir del final de la cinquena etapa de la Vuelta. Fem a continuació un repàs dels horaris oficials de l'arribada de la cursa a la ciutat. La caravana publicitària té prevista l'arribada a les 4 de la tarda per l'avinguda Port de Caro, carrer Major, carrer Pare Romanyà i avinguda Val de Safan. L'arribada dels ciclistes a meta està prevista per a les 5 i quart de la tarda per l'avinguda Port de Caro, carrer Major, carrer Pare Romanyà i avinguda Val de Safan. El parc de la Vuelta es podrà visitar de les 4 i mitja de la tarda a les 8 i mitja a la plaça dels Països Catalans. La cerimònia i podi és prevista per a les 5 i mitja a l'avinguda Val de Safan. I els busos i equips a 6:15 de la tarda a la urbanització Torre d'en Gil i passeig Manel Cid.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: L'Ajuntament de Roquetes i la policia local han habilitat un dispositiu especial de logística i seguretat que tindrà afectacions en el trànsit i aparcaments per l'arribada de la Vuelta a Roquetes. Aquest dimarts, 25 d'agost, a partir de les 4 de la tarda, hi haurà talla a la circulació del trànsit i prohibició d'aparcament a l'avinguda de la Val de Safan i carrers Xurruca, Trabal i Ansel Claver, als pàrquings de l'Aqua Roquetes, de l'Observatori de l'Ebre, el pont del Vial Verd, la seu del Parc Natural dels Ports, la zona d'autocaravanes, els dos asfaltats de l'urbanització Torre d'en Gil i el de terra del passeig Manel Cid, a l'avinguda del Port de Caro i carrers Major i Pare Romanyà, al pàrquing de terra del carrer Pare Romanyà i tall de circulació de trànsit a excepció de veïnat i prohibició d'aparcament al carrer principal de l'urbanització Torre d'en Gil, passeig Manel Cid i carrer de l'1 d'octubre. Els pàrquings alternatius seran els següents: passeig Pare Alberca, al costat del Camp Roquetes, i zona verda de la Vall del Marquès. S'adverteix que els talls comportaran restriccions de mobilitat a la ciutat i que serà necessari anticipar-se en cas de fer ús del vehicle privat. Es recomana al veïnat de la urbanització Els Pilans i la carretera del Regués que faci servir vies alternatives, com ara la Via Verda en sentit a Jesús i camins municipals. S'aconsella al comerç i restauració local fer l'aprovisionament de productes el dia anterior. També hi haurà afectacions a la línia de bus interurbà durant el dimecres 26 d'agost. Les úniques parades en funcionament seran les del carrer Santa Càndia i la rotonda del Camp Roquetes. A més, amb l'arribada de la Vuelta, el centre esportiu Aqua Roquetes estarà tancat durant tota la jornada del 26 d'agost. El final de les restriccions serà el dimecres 26 d'agost a les 8 de la tarda. Respecteu la senyalització i disculpeu les molèsties. Gràcies per la col·laboració.

0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
2: Bon dia, un dimarts que s'ha presentat i de fet s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més, aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però com dèiem, de poca xafogor. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
3: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Sí, claro. No para ni per fer la migdiada. Oh, Tere Caro, obert sempre per vacances.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Impacta la teva ràdio. Sona, dissona, dins teu. Antena Caro. Amb

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

0: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
1: Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

Figaro no para ni per fer la migdiada. Pere Caro, obert sempre per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.